Por aquí de Laura Browningen y el seu Gloria, ara sí, 1982, grans recordacions també dels anys 80. Per falar en els 80, vem por aí també as 12 i agora trazem-nos por aquí o tema Amanhã de Manhã.